Això? I això? No tant papà. Com ho ajuda a fer per amor? Que tots no es faguessin. Papà, jo? Servus. Netuas. Papà. Tschüss. Ja. So ein Liebsmädel.